Ja, contrabanda amb la meva banda. Hey, t'agrada? Veus ja, mengem marmelada a la ràdio, perquè els reis són els pares. Ei, si et canses de TV3, escolta les majares. Hey, aquí amb les paraules paràboles. Ei, ei, parla que et burles. Ja, escolta la ràdio i tindràs boira i a les compes. Ja veus, perquè aquí, ai, floca amb el compàs. Hey, hey.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que amb dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autogestió de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari, espera, de solidari...
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Vissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb V-. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del dematí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.
1: Tremenda jauría,
2: tremenda jauría.
1: Y Sara Eve, desde América Latina.
2: Tremenda jauría,
1: para todo, para todo, para

Els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

Yeah. Contrabanda amb la meva panda. Hey, t'agrada? Veus, ja yeah. Mengem marmelada a la ràdio, perquè els reis són els pares. Ei, si et canses de TV3, escolta les majares. Hey, aquí amb les paraules paràboles. Ei, ei, parla que et burles. Yeah. Escolta la ràdio i tindràs boira i a les compes. Ja veus, perquè aquí, ai, floca amb el compàs. Hey.

0: Una llengua no es perd, perquè qui no la sap no l'aprèn, sinó perquè qui la sap no la parla.
1: Itzegin!

0: Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.
1: The mystery man came over and he said, I'm out of sight. He said, for a nominal service charge, I could reach Nirvana tonight. If I was ready, willing, and able to pay him his regular fee, he would drop all the rest of his pressing affairs and devote his attention.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les plantes

0: places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no en si volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Beceria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el Bloc de la Genela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: Hay muchas dudas sobre cómo reclamar los festivos trabajados, qué es lo que nos corresponde. También tenemos que hablar de la negociación del convenio. Y para hablar de todo esto, hoy tenemos aquí al compañero Jordi Ballesté. Buenas tardes, Jordi.
1: Hola, buenas tardes.
0: Tenemos también a Óscar Mellado. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, buenas tardes.
0: Ya os aviso que tenemos el estudio hoy bastante lleno, ¿eh? Tenemos también a David Llobet. Llobet, por ahí.
3: Hola, buenas tardes.
0: Y a Jordi Andrés, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes
0: y, a tothom. Hola, buenas tardes. Y Isaac Bonet, hola.
5: Buenas tardes a tothom.
0: Y a Francesco, ¿cómo no? Bueno, espera, Francesco, que
6: espera,
0: te...
6: buena tarde a todos.
0: Ahora,
6: sí, ahora sí que me escoltas. Sí.
0: Bueno, y entonces, pues nada, yo soy José Más Fernández y aquí empieza un nuevo programa de Radio Rosco. Hoy nos ha venido a ver el Feliu Madaula, que es el vicepresidente del Observatorio Ciutadà contra la Corrupción. Bueno, nos interesaba que vingués a explicarnos qué es el Observatorio. I per què es va fer en aquest moment. Bona tarda,
7: Hola, bona Feliu. Tarda i gràcies per convidar-nos.
0: Bona tarda. Doncs res, sabem això, que existeix l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció, que és una entitat que agrupa més de 70 organitzacions i estan compromeses contra a lluitar contra la corrupció i a favor de la transparència. Per què es va crear aquest observatori?
7: Sí, una de les 70 entitats que s'han adherit al Pacte Social contra la Corrupció. Això del pacte va ser signat per un seguit d'entitats, també les forces polítiques parlamentàries que van voler, no totes, i es va fer el 2015. Ara, l'any passat, vam celebrar el 10è aniversari. Hi havia una sèrie de mesures a implementar. Una d'elles era crear un observatori per fer el seguiment dels acords que contemplava, les mesures que contemplava el Pacte Social, i aquest observatori es va crear formalment l'any 2021. No totes les entitats del Pacte Social formen part de l'observatori. L'observatori s'hi pot formar part com a entitat, a la qual us convidem també a formar-hi part, hi ha sindicats, i també persones a nivell individual. Aquest observatori intenta doncs vetllar perquè els acords que es prenen doncs es duguin a terme, perquè és molt fàcil fer pactes i escriure sobre el paper, però llavors la implementació resulta que no es du a terme. Nosaltres, amb el 10è aniversari i a través d'un estudi que es va fer doncs per part de persones de ciències polítiques i socials, es va demostrar que la majoria de les mesures no havien avançat, no s'havien fet, tot i que moltes d'elles estaven possibilitats que l'administració catalana, bé sigui el govern o el Parlament, les duguessin a terme, però no s'estan doncs desenvolupant. Llavors, aquest observatori ha fet una eina que en diem cimeres contra les causes estructurals de la corrupció, que la primera va ser el 2020, s'ha fet cada dos anys, i en aquestes cimeres, en pla d'igualtat, ens reunim les forces parlamentàries adherides al pacte, les entitats adherides al pacte i els òrgans de control que hi ha a Catalunya, la Sindicatura de Greuges, de Comptes, la Fiscalia Anticorrupció, l'Agència Tributària Catalana, l'Oficina Antifrau i l'Oficina de Protecció de Dades. Tots aquests organismes, més les entitats i més les forces parlamentàries, adopten un seguit d'acords després d'un procés participatiu en què tothom pot donar les seves propostes i es valoren i es prioritzen. Aquesta última, que es va fer l'any passat, el 2025, es van adoptar 11 acords o mesures. A cap d'un any fem un estat de comptes i, a més, s'ha fet una presentació en el Parlament de Catalunya, a la Comissió d'Afers Institucionals, i, malauradament, de les 11 mesures, només n'hi ha una de complerta, i l'han fet la Comissió de Seguiment i Impuls dels Acords de la Cimera, que són les entitats cíviques. No ho han fet les forces parlamentàries, no ho ha fet el govern de la Generalitat. Per tant, ens trobem a trobar que després de 10 anys i després de 3 cimeres, els acords que es prenen no els estan adoptant, no tenen prioritat per les forces polítiques, ni pel Parlament, ni pel govern de Catalunya.
0: Molt bé. Llavors, diguem, per sobretot el sentit que té aquest programa, que

0: dediquem als problemes socials i principalment als, als laborals de la nostra empresa de TMB. En aquest cas, bueno, sota el meu punt de vista, la corrupció sempre afecta a tota la gent treballadora, perquè tot el que s'escapa per una banda són coses que, o serveis que deixen de poder aprofitar les persones, la ciutadania en general. Llavors, clar, això pot ser en una nostra empresa o en qualsevol altra empresa, doncs pot haver-hi corrupció en, les, en els, diguem, processos de selecció de personal, les promocions internes, pot afectar el futur laboral de les persones, en les percepcions o drets que puguin tenir també, perquè evidentment si hi ha diners que s'escapen per una banda no arribaran al seu lloc. Llavors, en aquest aspecte, si una persona treballadora de qualsevol administració o no treballadora, ciutadana en general d'una administració o d'una empresa pública, si detecta alguna irregularitat, clar, aquestes persones potser no tenen confiança a la seva empresa o a l'administració on han detectat aquesta irregularitat i no s'atreveixen a denunciar. L'Observatori en aquest cas podrien ajudar-li diguem, encaminar per on podia evidenciar o denunciar aquesta situació?
1: Sí, nosaltres un dels objectius de l'Observatori és assessorar i acompanyar en casos de corrupció, però no podem particularment atendre els casos denunciats perquè no tenim estructura en aquests moments. Uh-huh. Sí que els podem assessorar dient doncs, a quin lloc poden anar, perquè sí és cert que els canals interns de denúncia no tenen la confiança del personal perquè s'estan rebent represàlies per part de les persones que denuncien, i això la llei, tot i que preveu que hi ha d'haver-hi un suport jurídic i un suport psicològic, la persona que denuncia acaba normalment bastant fotuda. Llavors, nosaltres sí que podem intentar dir quins són els passos que es poden fer. Sobretot, abans de denunciar, cal doncs, tenir clar doncs, tot el circuit, i amb això estem demanant a l'Oficina Antifrau que es faci un organigrama o un diagrama de quins són els passos a seguir, que no està del tot fet, però sí que intentem acompanyar i recomanar què poden fer. En aquests casos, doncs, és important que la persona sigui conscient de quin risc té, i nosaltres aconsellem de fer-ho col·lectivament, és a dir, que en el cas d'un sindicat és interessant la possibilitat de posar les denúncies de forma col·lectiva, perquè la repressió pot ser menor, no? I la llei encara no té les mesures cautelars per evitar les represàlies.
0: Sí, perquè és important això, no? Que quan una persona ha vist o ha detectat una irregularitat i té i pensat denunciar, saber quina repercussió tindrà a la seva vida després, perquè és un camí molt llarg i pot patir moltes represàlies. Llavors, en el teu cas, perquè totes les persones quan s'atreveixen a final donar la passa per denunciar o per començar a fer una activitat contra la corrupció a la seva vida, sempre hi ha aquella espurna, aquell detonant que fa que aquesta persona decideixi donar aquesta passa. En el teu cas, recordes o tens clar quin va ser?
1: Bé, nosaltres ja havíem estat treballant amb el que en dèiem Parlament Ciutadà, que volíem parlar des de la ciutadania, i el que intentem és crear eines de cocreació que sigui doncs, els agents implicats en un tema que participin a l'hora de prendre les decisions i de fer coses. A partir d'aquest Parlament Ciutadà doncs, va sortir el Pacte Social contra la Corrupció i després l'Observatori. En el meu cas particular, que soc de Sabadell, a més, el 2013 va haver-hi el cas Mercuri i vam crear la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció i vam presentar-nos com a acusació popular en el cas Mercuri, i gràcies a això hem tingut accés a tot el procediment judicial i estem presents en cada una de les peces que s'estan encara judicialitzant.
2: Sí, bona tarda, Feliu. Una coseta que els oients els aniria bé saber, perquè quan parlem de corrupció en primera instància el que tothom li ve la mà al cap és quan un posa mà a la caixa i es queda uns diners per un mateix. La corrupció és algo molt més ampli. Ens podries més o menys posar alguns exemples perquè es vegi el ventall de lo que és una corrupció? És a dir, entenc que hi ha el que és el tràfic d'influències, és a dir, endollar persones en certs càrrecs, a l'ús de donar contractes a dit mitjançant licitacions o contractes menors a persones afins o beneficiar tercers, diguem-ne, és algo molt més ampli, no? Vull dir, de què s'ha de fer consciència, perquè molta gent potser no té clar ben bé què és corrupció, no, en les entitats públiques.
1: Bé, corrupció vol dir corrompre, i corrompre és alterar les condicions, induir a obrar il·legítimament afavorint a unes persones en contra de les altres. Hem dit aquí que les classes treballadores i són les que tenen menys protecció, i per tant corrupció és afavorir qualsevol èlit, afavorir qualsevol persona en contra de l'interès comú o del bé comú, no? Llavors hi ha moltes pràctiques que crec que són fins a 16 delictes que el Codi Penal preveu que són motiu de corrupció, però un delicte com a tal de corrupció no hi és. Hi ha totes aquestes males praxis que s'han anat mencionant.
2: Tipificades article per article.
1: Sí, per article. I llavors estem fent precisament un mapa de la corrupció de Catalunya en el qual, doncs, agafant totes les sentències que hi ha en aquests casos del Codi Penal, que malversació, tràfic d'influències, enxufar les persones, contractació pública, que hi ha hagut, doncs, males praxis, tot això, doncs, ens donarà un resultat de quins casos de corrupció hi ha. S'han recollit més de 200 casos i estem intentant, doncs, posar una mica d'ordre en tot això.
2: Val. Llavors també comentaves que dels 11 punts, dels 11 acords que s'havien d'arribar per tal de buscar les millores de cara a en el pacte aquest de la corrupció, només se'n va fer una. Llavors entenc que des del punt de vista de les forces polítiques hi ha l'assignatura pendent de diguem-ne, de posar-se les piles, és a dir, de tenir peny de consciència i ser els primers en donar exemple, no? Entenc que els partits polítics, no? Diguem-ne, els partits polítics haurien de ser els primers, ja no com a partits, sinó com a representants dels ciutadans, que haurien de promoure que les institucions clarament tinguin tots els mecanismes per garantir no només de facto amb codis ètics, amb òrgans de compliment, etc., sinó que realment hi hagin mecanismes d'auditoria independents que verifiquin que realment funcionen correctament.
1: Sí, estic d'acord. El que primer que han de fer és complir amb els compromisos que prenen. I, en principi, doncs, nosaltres els anem recordant, doncs, periòdicament el que no s'està fent i que ells han acordat fer. També cal avançar cap a la cultura de integritat, és a dir, no es tracta de dir que tot es fa malament, perquè, doncs, hi ha casos que es denuncien i que han sortit gràcies a aquests organismes de control i gràcies a perquè, doncs, hi ha un sistema que ens agrada més o menys, però que hi ha vegades que funciona i permet, doncs, treure a la llum casos de corrupció, però també hi ha molts casos que no s'estan estudiant o analitzant, i cal, doncs, avançar amb això. I els partits polítics, doncs, en lloc de ser una font de confrontació i de destruir a l'altre, han d'intentar buscar el bé comú i resoldre les necessitats de la població, i no anar a buscar el benefici de part, sinó a buscar un bé comú que no sempre s'està duent a terme.
0: Molt bé, doncs des d'aquí fem una crida a que tots aquests canals que ha de denúncia per aquests casos de corrupció siguin eficaços, perquè el que fa aquesta, la manera d'actuar d'aquests canals és que al final es creï una impunitat o una percepció d'impunitat de les entitats o de les administracions que fan aquestes irregularitats. No sé si vols afegir alguna cosa més.
1: Bé, nosaltres estem intentant ara fer una carta oberta a totes les entitats que hem dit abans, les més de 70 que van signar el Pacte Social contra la Corrupció, per reformular una mica aquest pacte, perquè veiem que l'experiència, doncs, els acords que es van prendre no s'estan duent a terme i hem de fer un replantejament de dir, bueno, davant de la ineficàcia i la manca de resultats, què fem, no? Hem comptat amb la col·laboració de la universitat amb 4 estudiants en pràctiques que estan doncs treballant aquests temes i precisament ho volíem fer la presentació ara perquè ha sigut a final de curs, però sembla ser que ho deixarem pel setembre i convocarem a tothom perquè doncs ens emplacem a veure doncs què podem fer entre tots perquè les solucions les hem de fer de forma conjunta i col·lectiva.
2: I quan parles d'adhesió, a part de les entitats o les persones individuals rellevants que vulguin adherir-se, ens públics també es poden adherir?
1: No.
2: Entenc que no, perquè són part, diguem-ne part, que haurien de ser controlades. Llavors, quin missatge des d'aquí enviaries a cada ens públic, cada tot el que és públic, per tal de que tinguin present com han de funcionar? Què és el que demanaries?
1: Nosaltres, com a observatori, l'observatori, les persones que integren l'observatori, les entitats que integren l'observatori i les persones associades a aquestes entitats, volem ser tots observadors, vull dir, els estem vigilant, que sàpiguen que amb això sí que tenim una certa constància i que no els deixarem d'estar a sobre i d'anar fiscalitzant el que fan.
2: Entenc que llavors seria clau una transparència a les pròpies pàgines de transparència completa, no?
1: Sí, sí.
0: Bueno, aquest és un dels objectius del pacte i, diguem, i de l'observació que fa l'observatori de que es compleix aquest pacte, diguem.
2: Molt bé. No?
0: Sí, molt bé. Sí. Doncs moltes gràcies, Feliu. Moltes gràcies per la visita. Molt interessant tot el que ens has explicat. I ara, per posar un punt i a part, recordarem que el dia 18 ens va deixar el nostre company, l'Alberto Fontaneda, el passat dijous, i bueno, vam estar a la cerimònia, una cerimònia molt emotiva, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, un gran company, molt bromista, i que ens feia riure molt. Bueno, posarem una cançó molt cridanera que va sonar a la seva cerimònia. No sé si és la més adequada per una cerimònia d'acomiadada, però la posarem aquí perquè sabem que li agradava molt. Que siguis molt feliç allà on estiguis, Alberto Fonta. Bueno, després us dic quina cançó és, ara de moment només l'escolteu. Ja sabeu que esta canció solo la podeis escuchar en radiorosco.contrabanda.org. Después ya, si alguien quiere decir algo de Alberto, que aquí somos muchos, muchas personas que lo conocíamos bien, pues ya haremos algún comentario.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat de solidari de espera, de solidari.
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: los que però us fan les coses, que són los que manen més. Ai, ara han fet un pla hidrològic, que de lògic no té res. Només s'entén una cosa, i és que algú traurà diners.
1: Radio Contrabando FM.

0: horribles de tots.
1: No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és el soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoinserció de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.

avorrit i també molt trist. No trobo la manera de fer un somris, però hi ha un lloc en el món on vull refugiar-me perquè m'ho passo sempre genial.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és el soci solidari de Contrabanda FM,
2: perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
3: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
4: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
5: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autocessió de les ràdios lliures la fem entre totes.
6: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
7: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
6: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia, i avui és universal.

Els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb b-baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autorització de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari.
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Bona tarda, Àlex.
1: Hola, bona tarda.
0: Bueno, avui estem gravant a casa, així que estem encara experimentant amb una taula nova que tenim. Si sona una mica precari, no és perquè falli la taula de la ràdio, que aquesta ja l'hem...
1: Que també.
0: L'hem abandonat, sinó que estem fent proves amb una taula nova. I bueno, avui us hem preparat un programa carregat de novetats. Feia dies que no fèiem programa així amb una mica d'agenda i novetats discogràfiques, així que avui aprofitarem. I que probablement sigui l'últim de novetats de la temporada, perquè ja el juny ja no sonaran cap programa més, el juliol farem un parell o tres, així que...
1: Sí, tenim pendent la segona part de l'Especial Baixos, que vam fer la setmana passada, i per finalitzar, com sempre, el resum de la, bueno, els que més s'ha agradat de la temporada, així que

0: I bueno, com sempre recordem que a part de Contrabanda FM estem sonant també doncs altres ràdios que fan, ens remeten al programa, els agraïm des d'aquí, saludem tots els oients, doncs la gent de Somrigui FM,
1: Radioactiva en Alcoi,
0: Radio Topo de Zaragoza,
1: Radio Gallinera en Vall de la Gallinera,
0: Irola Irratia a Bilbao
1: i en Ovejas Negras per tota la galàxia.

I vinga, anem al primer tema del programa, una cançó dels Scatolites, un clàssic, el Christine Killer, i comencem aquest programa doncs, carregat de novetat, bastant interessant.

0: Molt bé, doncs aquí ha sonat aquest primer tema de la nit, aquesta cançó dels Scatalites, que sempre venen de gust d'escoltar. I bueno, altra banda que també ens agrada escoltar molt, els Smooth Beans, que avui els tindrem sonant de fons. I comencem amb la primera novetat del programa. Doncs ens ha sorprès les Testarudes amb el primer EP. Tenien diversos singles, un EP, i doncs acaben de publicar l'Aymara, el primer EP, que la veritat que hi ha un salt qualitatiu, jo crec, amb els temes.
1: Sona prou bé. Jo, la veritat és que he pogut escoltar el disc una vegada, un parell de vegades aquesta setmana, però sí que és veritat que sona prou bé. Els temes estan molt currats. Molt alegre, no? Com sempre, jo crec que transmet una mica, no?, la festa i el bon rotllo que tenen sempre els concerts, les testarudes. I la veritat és que sí, sona prou bé. I bueno, suposo que ara de cara a l'estiu estaran actuant per un munt de llocs, així que hi haurà moltes oportunitats de veure-les en directe. Van estar presentant el treball fa unes setmanes aquí al Paral·lel amb Agarruda, en aquesta banda brasileira. I aquest Aymara, editat per Buen Ritmo, crec que ja ha sortit, no? Perquè crec que la data era el 18 de juny. I bueno, hi havia una comanda que podies demanar el disc signat per la banda. No sé si encara és possible o no, però bueno, si no, ja a Buen Ritmo us podeu fer una còpia d'aquest LP del Aymara de les Testarudes.

Doncs vam escoltar un dels temes que apareixen en aquest nou treball de les Testarudes, que a més són temes propis aquest cop, no són versions i tal, o sigui que molt bé. Anem a escoltar la cançó titulada Taracea.

0: Molt bé, doncs després d'escoltar aquest tema de les testarudes anem a passar a la següent novetat, doncs el nou treball dels Smooth Beans de mà de Liquidator, titulat Sin Dudar. Que bueno, és aquest que esteu escoltant de fons. Hi ha tercer EP, primer amb canvi de cantant, sí que hi havia hagut algun single i tal, però primer treballia amb cara i ulls amb la nova cantant.
1: I bueno, la veritat és que bueno, potser nosaltres no som molt equitatius perquè és una banda que ens agrada molt aquí el programa Els Esbutins, així que potser la nostra opinió no compta molt, però bueno, ens ha agradat. La veritat és que ja havíem vist el grup amb la nova cantant, però bueno, encara no havíem pogut gaudir de cap LP grav, no? Enregistrat en la nova formació. I estem molt contents, la veritat és que sona prou bé aquestes melodies, aquests cors que tant ens agraden aquí. I sí, és segurament un dels treballs que m'assonaran en les darreres setmanes.

No innoven, però bueno, és que ho fan molt bé, els smooth beans. També potser fan més barreja de veus, no? La cantant, amb, ara en recordo l'altre noi que canta també. O sigui que jo crec que han trobat com un punt mig entre la banda, la primera formació i la nova, i està molt bé. Musicalment és, bueno, no hi ha cap sorpresa, és so smooth beans 100%, i no defrauda. Anem a escoltar un tema sencer d'aquest Sin Dudar, la cançó titulada El Efecto.

Molt bé, doncs així ha sonat aquest tema dels Smooth Beans, que bueno, seguim escoltant de fons, ha pegat fort aquest nou LP.

0: I tornem amb una banda doncs, que ara fa un any ja havien tret un single i sembla que han tornat a treure un nou single ara fa uns dies, el mes de maig, la família Torelli. Es tracta d'una col·laboració amb Roger Ribas, així com una versió d'Up que han fet, no? L'home del Dab. No sabem si és com un avançament d'alguna cosa una mica més grossa o no, un single només.
1: Sí, perquè darrerament ens sorprenen així la família Torelli, que treuen aquests singles així sense massa informació. Hem estat intentant investigar una mica, però no tenim molta més informació que compartir amb vosaltres. Però bueno, sempre contents de presentar temes d'aquesta banda que ens agrada. I a més, bueno, aquesta col·laboració amb el Roger Ribas, tot un, no, un referent de les tecles aquí a l'escena. Així que bueno, a veure què us sembla aquest tema.

0: Molt bé, doncs aquí seguim. Esteu escoltant l'Escarlata O'Hara al 91.4 l'FM, Contrabanda. Avui fent un programa de novetats que feia dies que no en podíem fer. I seguim amb un altre... És un single, en aquest cas, un avançament del que serà el nou treball de la gent dels Northeast Ska Jazz Orchestra. I la veritat és que han tornat com els seus clàssics i ens ha agradat molt.
1: Sí, prometen que és un altre band en el que tornen als orígens de la banda, aquesta Big Band, en el que recitaran uns quants estàndards de jazz, però bueno, sempre amb aquest toque jamaicà, no, dels callars que posen. I bueno, la veritat és que nosaltres encantats, perquè sí que estava, ens agradava el salterir, no, aquesta fase que hem tingut una mica experimental, podríem dir, no? Que hi havia temes molt, molt guapos, però bueno, ens agrada més. Nosaltres, bueno, ja sabeu que som més clàssics, tirem sempre pel mateix. I així que bueno, molt contents que tornen al redil, aquest del Northeast. De moment aquest single, i suposo que en breu, en poques setmanes, tindrem el LP ja per aquí.
0: Que bueno, si ho hem dit, que és un single que... L'avançament del nou treball que l'edita Brixton. I bueno, és un estàndard de jazz, el Whatever Lola Wants, doncs reinterpretat pels Northeast Ska Jazz Orchestra.

0: Molt bé, doncs seguim després d'escoltar aquest tema dels italians Narcisses Caixes Orquestra. Seguim amb un tema que, bueno, un single que publica la Panxita ja fa uns dies, el passat 8 de maig. Es tracta d'un single on apareix amb Paranoia i els Solat Ventures, sona molt bé tot el que fan.
1: Sí, tot el que fan els dos d'Alpenses aquí ens mola molt, i a més la veu de l'Amparo, pues, una bozarrón, així que una bona barreja. A veure que, si us agrada.
0: Anem a escoltar el single aquest, que es titula La Verdad.

0: Molt bé, després d'escoltar aquest single d'en Paranoia que han gravat amb la Panxita Records, amb la gent del Soul Adventurers, seguim amb més temes de la Panxita Records. Anava a dir novetat, però aquest s'havia quedat una mica al tintero, l'hem rescatat, és un tema que vam publicar a principis d'any, però bueno, havíem anat arrossegant i avui aprofitem i el posem, doncs, un tema que va treure la gent dels Roof Bandits amb la Panxita Records. N'hi ha un altre més nou també que han fet amb el Soul Adventurers.
1: Sí, ho deixem d'aquí a 6 mesos o així, no?
0: Sí, per la tornada a l'estiu el posarem.

Doncs res, anem a escoltar aquest single dels Rough Bandits, doncs aquesta banda que no para de treure temes, la veritat que estan força actius, i escoltem aquest Venus dels Rough Bandits.

0: Molt bé, doncs ja anem acabant el programa, anem a rescatar una última novetat. És un invento, no?, una mica?
1: Sí, bueno, aquestes coses que fan ara, no? Bueno, no ho sé. A veure, posarem perquè és el gran Antonelis i tot el que tingui que veure amb aquesta llegenda ens agrada. Però sí, és com han rescatat unes gravacions antigues, han fet com una mica d'enginyeria de so i amb la veu, per retocar la veu i tal, després han regravat les bases i els temes instrumental i, bueno, pues han tret de la màniga un nou àlbum d'Antonelis que, bueno, amb moltes pinces, no?, jo crec.
0: Sí. Jo crec que han intentat imitar el que fa últimament Liquidator, però amb una mica menys de gràcia. I té un so bastant curiós, però, bueno, com que Antonelis ens agrada molt, escoltarem aquest pòstumus àlbum, doncs aquesta reinterpretació dels temes d'Antonelis amb la veu original. I anem a escoltar un tema, el Love Again d'Antonelis.

0: Bueno, com veieu, doncs un disc bastant experimental en el que a Rocksteady, pel que fa al Rocksteady. I res, despedim ja el programa fins al proper programa d'aquí 15 dies. Ho farem amb un tema dels Agrolites que han estat tocant per Barcelona recentment.
1: I res. Esperem que us hagi agradat el programa. Fins la propera. Salut.
0: Vinga, salut.
2: This is the Funky Chicken.

Els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

0: Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.
1: Yo, man, it's a lot of brothers out there flaking and perpetrating but scared to kick reality.
2: Man, you've been doing all this dope producing, you ain't had a chance to show them what time it is.
1: So what you want me to do?
3: Spread!

0: Nunca, pero nunca me abandones contra banda.
1: 91,4.
2: Tu tio, però què fa que a la roca estiguin més a l'edat de pedra que ningú, tio? És al·lucinant. Vull dir, tu te'n vas a Pruit i la gent no està... Mare de Déu, tio, és que està a 10 quilòmetres de Granollers, tio. No hi ha cap raó perquè no hi arribi el progrés, i el progrés no gens menys es nega a arribar, tio. A veure, que potser és que la roca ja va arribar a un estat òptim del desenvolupament humà i la mare natura va decidir parar-ho allà.
3: Fusta, ferro, corda i man, passeu el rasclet a la pista. Cop sec, precís, distància i dits, cal...

0: a ver si les escribimos, tal. Y nada, mandamos un mensaje por el Instagram que nunca fue contestado. Y al cabo de nada, un par de meses, nos escribió Germán. No sé, no hay
1: duda. ¿Y tú eres
0: empatía?
2: Yo, ese mensaje no sé, nunca llegó o no lo vi.
0: En internet.
3: Porque mágico. Tú eres muy aplicado con tus cosas, ¿no?
2: Mi versión es que yo le escribí a ellos. Pues yo, cuando yo publiqué el libro a Uruguay, dije que quiero publicarlo en Barcelona, porque acá ya había pegado, ya había hecho esta vez porque les conté en Polenow, ya tenía. Y dije, está, voy a mostrar. Y empecé a buscar editoriales de y lo que no sé cómo llegué a Descontrol, creo que lo encontré en internet, no sé. Pero sé que para mí yo les escribí a ellos y les propuse, les mandé el PDF.
1: Y no, publiqué... no te contestaron.
2: O sea, para mí me contestaron, me dijeron que sí. Mi versión es que le dije, ¿quieren publicar? Me dijeron, sí, nos interesa.
0: Sí, ya te habíamos escrito.
2: Ah, bueno.
0: Gracias por contestar.
1: Un momento. Hay una cosa que hace esta editorial que te hace llenar primero una encuesta en plan rollo. ¿Tu madre va a comprar muchos libros?
2: Claro, sí, sí.
1: ¿Tienes amigos?
2: ¿Sabes
1: de casa de vez en cuando?
2: ¿Por qué fue por eso?
1: Si vas a ir a un montón de ferias sin cobrar un duro y muriéndote de asco.
3: ¿Cuál es tu droga preferida?
0: ¿Aceptas entrevistas?
1: Sí. ¿Te puedes desnudar si vienen los de la Tele3?
2: Capaz que fue.
4: Sí. Es el típico formulario.
2: Fue por eso.
4: O sea, tienes un mecenas que pague
2: sí. Esto. Sí, sí,
1: si quieres que te caguen en la cabeza y pagar 2 euros, y luego tú contestas y vas diciendo, ¿qué? Es una pregunta trampa. ¿Qué van a querer que diga? ¿Que sí o que no? ¿O ¿Qué les va a gustar más? ¿Que sea un artista orgulloso?
2: Sí, sí, gracias.
1: O que me arrastre todo lo que pueda. Y así que. ¿Que estás dispuesto a hacer 400 kilómetros en un día para promover tu libro e ir a un sitio de viejos que solo van a comprar medio entre 12?
3: Es que los psicotécnicos son una base de...
1: ¿Qué afecta que
3: de todo.
1: ¿Qué afecta que te? Segur que l'has fet tu. ¿Qui se l'ha inventat aquest?
0: El lector.
1: Además, entre medio meten...
4: El que no viene es el responsable.
1: Entre medio meten preguntas así, plan tontas, para que te relajes y luego, ¿sabes? ¿Te gusta el culo de los ciclistas?
2: Sí. Pues a ver, sí. Por eso creo que ahí hay como una confusión de... No sé, hay versiones distintas sobre cómo no.
3: ¿Por San Jordi estuviste aquí?
2: Estuve acá, sí.
3: Ya estabas aquí.
2: De hecho, vine en abril porque ellos me dijeron que venga a fines de abril.
1: ¿Vas a firmar y firmaste muchos?
2: Elegí, sí, firmé bastante. Firmé en La Lata, una librería que hace foco en literatura latinoamericana. Y a la feria fui, que estaba usted en la...
0: Sí, de hecho, le teníamos que decir que viniera a firmar a la parada.
4: Es más, anunciamos que vendría a firmar a la parada. El problema que hubo es que nadie se lo dijo a Germán. Que
3: ¿cómo os comunicáis?
1: Yo iba a ir para Instagram. A lo que le enseñaron, no funciona. ¿Dónde han ido la parada?
2: Y una amiga de
3: Sants.
5: A la catedral.
1: Una amiga
2: tuya.
1: ¿Com va això de la parada?
3: Tu demanes, pagues o què?
5: Pagues.
1: Però et fiquen on volen o com va?
5: On volen.
1: Vale, ho dic, perquè les herbes estan allà a Grand de Gràcia.
3: Però pensava que us havíeu quedat al barri, no?
5: No, és que...
3: Volíeu ampliar, però voleu ampliar.
5: No. A nosaltres no ens gustaria estar en Sants, però és que...
1: Però està bé, no? Molt guiri, no?
5: No.
1: No?
5: Bueno, esto opiniones. O sea, en Sants no se puede montar. Igual que en Gràcia, tampoco dan permisos.
4: A menys que seas...
3: Bueno, però jo vaig esmorzar a Calbuté i vaig deixar Gran de Gràcia i està tot ple de parades.
5: Claro, però en Gran de Gràcia. Dentro de Gràcia no.
3: Ah, no, dentro de Gràcia no.
5: De hecho, en Gràcia se monta en plan pirata, en revolució, però perquè la penya de Gràcia és una motivada, era tenir llibertat i el Darull i unos
3: cuantos
5: montan, en plan, vamos, montamos y estamos aquí todo el día. Però nosotros montamos en Catedral, que es el
1: mayor... Taifa també tenien una taula fora, però bueno, era
5: de... Claro, però les librerías sí pueden montar fuera de la librería, en la calle.
1: Vale.
5: Igual la ciutat també hace lo mismo en el patio de la comunal y así. Però...
3: Llavors és a muntar al mig del carrer, diguéssim, demanar un espai d'ocupació de via pública.
5: Sí, no, però ha canviat això.
4: La història.
5: Sí, fa 2 anys o 3 que ara la gestió de Sant Jordi la porta el gremi de llibreters, bueno, la cambra del llibre, que són el gremi de llibreters, llibre vell, editors i l'Ajuntament de Barcelona.
1: El notes a la documenta, no?
5: Sí.
1: És més dolent que la tinya, no? Que et diu,
0: Eric
1: que...
0: Delasco.
5: Sí, Eric
1: Tothom
5: Delasco.
1: Tothom diu que és més dolent que la tinya, no?
5: Sí.
1: I tonto, no? Vaja, em sembla que és un rato tonto, no? Bueno.
5: Sí,
1: bueno. No el conec. No, vale, no es pronuncia.
4: Saps allò de que no puc xerrar d'aquesta manera?
3: No,
5: però sí que podem. Aquest programa no sentirà, és igual. O sigui, que sí, que és un tio... És un tio sortit del segle XVII amb la seva armilla.
3: Ja, però és que, aviam, coneixeu alguna persona que tingui algun càrrec, com entenem, sigui el que sigui, eh? President de la petanca o president del gremi de llibres, que no sigui subnormal?
5: No.
3: Tothom que té un càrrec. No, president de la Generalitat, tothom que té un càrrec, té un càrrec.
1: No, però l'altre dia vaig veure un...
3: És un indicer,
1: una entrevista. Mira, cosa rarament, veus? Una rara avis, diguéssim. Vaig veure, potser m'equivoco, eh? Però vaig veure una entrevista al tio aquest que porta el pen català.
5: Sí.
1: Un xaval jove, com es diu?
5: És el de l'Espanya.
1: El dia que va morir...
5: El col·legi de periodistes de... Sí, pen, és el de... La...
1: El d'escriptors, és un noi de Mallorca.
5: Sí.
1: I em va semblar que el tio hi tocava molt, tio.
5: Abans estava la Laura Huerga aquí, la de Raig Verd.
1: Ah, sí? Estava la Laura Huerga aquí?
5: Sí.
1: Pues el...
3: També va venir el programa, eh?
1: Va venir el programa.
5: Ah, sí?
3: Quan encara no era tan famosa.
1: No.
3: A darrere vostre devia venir.
1: Sí, jo crec que va sentir el vostre programa i va dir què passa.
3: Que jo també vull venir. Si han vingut els Descons, els Huergos també venim.
1: Els Huergos. Pues aquest noi de Mallorca, que és el que va escriure el dia que va morir Kurt Cobain o alguna cosa així. Com es diu aquest tio?
5: Hòstia, no sé per què em surt Carla Rabassa, però aquest escriure de Prometeu.
1: No, és Carla Rabassa. Bueno, ja sortirà. Pues vaig veure una entrevista d'aquest tio i vaig pensar, buah, hi toca bastant el cabron, eh? Hi toca bastant. Què més?
3: Bueno, pues ja està. Però quin càrrec té aquest?
1: És, em sembla, com algo del Pen Club Català, que és l'associació d'escriptors.
5: Sí, el Pen Català.
3: Bueno.
1: I a més, l'han agafat per al Pen Club d'Europa.
0: Mira.
1: Imagina't, o sigui, ja no escriurà fins al que tingui 80 anys. Una cosa menys a fer. Ja, aquest va deixant. Una cosa menys
5: pues que això,
1: fer.
5: Parlàvem
3: Germán, de Sant... que te lo presenten.
5: Sí, això, que parlàvem de Sant Jordi i vam estar a la catedral. A davant de la catedral, al cul del món, perquè al final el circuit aquest de la superilla que han muntat els últims 3 anys comença a Passeig de Gràcia. Bueno, Gran de Gràcia, sí, baixes, sí. Passeig de Gràcia, tot Passeig de Gràcia, Balmes, tot això, Pau Claris i tal. És la mega superilla que van les masses allà a liquidar ja. Les piles de llibres que posen les llibreries que poden muntar allà perquè paguen el gremi
3: sí.
5: I paguen la quota de muntar allà, però nosaltres no hem arribat aquí encara. Nosaltres paguem perquè fa un parell o tres d'anys que s'ha de pagar, però et posen on ells creuen, i en el cas concret de Descontrol, pues, el cul del món, que era pues, a l'Avinguda Catedral, a davant de la catedral, amb tots els guiris, persons i personatges habidos i por
3: haver. Però hi havia quines editorials o quines botigues teniu al costat?
5: Pues mira, tenia, al costat teníem els de... Pues mira, tenia, al costat teníem els de... pues quasi. Edicions de 1979, Poble Lliure, a l'esquerra. A la dreta teníem, pues no sé, alguna editorial així rara que no...
0: Tacatuca.
1: Són els del local.
5: Sí. Verso, Trafis, bueno. Els de Virus estaven també relativament a prop a Portal de l'Àngel.
3: Bueno, entre a Portal de l'Àngel. Està votant malament, eh?
1: No crec tampoc que d'allà la catedral sigui un mal lloc, tio. No. Bueno, no sé, vull dir que...
5: Bueno, mal
1: bueno,
5: tampoc.
1: No tinc ni puta idea, però...
5: Però clar, si et pares a pensar en el circuit, sí que era una merda. Perquè, o sigui, era una merda literal, perquè si... Si poséssim que el cost del dia de Sant Jordi va des del cap a Passeig de Gràcia fins a la ungla del dit petit del peu esquerre a la catedral, doncs nosaltres estàvem a la ungla del dit petit.
3: Estem al final de tot, al final clar. Del circuit.
5: Clar.
3: Clar, jo ja no hi vaig arribar, clar.
5: Veus? No ens vam veure.
1: Bueno, jo també perquè vaig anar cap amunt en comptes d'anar cap avall.
3: Clar.
5: No, clar.
4: És com, imagineu-vos, altres anys, quan la Rambla està habilitada, és com si et toca el permís... a tocar al port a les Ares doncs estàs en Sant Quintí. Qui arriba allà? Doncs pues el colgao que decide fer tot
1: el runner
5: el que corre
4: que cabrón no compra llibres així.
3: Clar, jo no vaig arribar ni a la plaça Catalunya.
5: Clar,
3: vas allà, vas baixant tal, clar, vas veient ara pillo aquest el demà vaig anar allà a Males Herbes tal,
1: vas demà a Males Herbes?
3: Sí.
1: Però jo estava allà, tio.
3: Tu la tarda, jo hi vaig al dematí, jo em demano festa, el dia del meu sant.
5: Vas anar a firmar?
1: No, vaig anar allà a fer el merda.
3: Hi havia la teva filla, hi havia la teva filla en Ramon i el Ricard.
1: Sí. Els vas veure?
3: Sí, que no t'ho van dir.
1: No!
3: Mira que et vam criticar una estona, dic, hòstia. Quan vingui la tarda... Li...
1: Vaig anar al migdia.
3: Sí, jo, no, doncs jo devia marxar, vaig arribar allà, que devien ser la 1... Doncs
1: pues a la 1 arribava jo.
3: Pues devies, pues, jo vaig dir...
5: No us comuniqueu, veig.
3: No, però si no et pots comunicar, que no sé que sigui persona, no té telèfon, no té res.
1: tinc.
5: I el mail no llegeix.
3: I el mail no el llegeix bé?
1: No llegeixo, no entenc res.
3: Llavors vaig dir, on te puc anar a fer el vermut? I em van dir, vés al bar, no sé què, hòstia, jo em vaig anar a fer el vermut.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.